0: 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, és 1 de juny. Iniciem ja el sisè mes de l'any, amb la continuïtat de la vaga indefinida del professorat de la xarxa pública valenciana, amb l'arribada, esta setmana, de les proves Pau i amb el nom de la primera bebè nascuda al nou Hospital d'Ontinyent, un centre que, per cert, avui ja funciona a ple rendiment. També ens sentem este mes, el de juny, amb temperatures, com no, elevades. I Francesc, bon dia.
3: Hola, Tomàs, molt bon dia. Amb l'arribada del mes de juny iniciem l'estiu meteorològic i esta setmana esperem un descens de les temperatures. Xicotet, farà calor, això sí, però serà algo més moderat, a excepció de demà dimarts, que tot apunta serà molt calorós i no descartem avisos per altes temperatures. De moment, en el dia d'avui, baixen lleugerament les temperatures mínimes, es queden per davall dels 20 graus, puja les màximes al voltant dels 35, una jornada en gregala, algo de xafogor i intervals de nuvolositat variable. Hem de dir que demà el ponent serà predominant, les temperatures podrien arribar als 38 graus en una jornada on la nuvolositat anirà més amb les hores.
2: En aquest moment la temperatura Ontinyent és de 18 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 16 i els 20. I com sempre us donem dos exemples. Tenim 10 a Montavernera i 9 a Albaida.
4: Todo es ser la primera en becas. Todo es ser la primera en dobles grados. Todo es ser la primera en internacionalización de estudiantes. Desde hace más de 50 años hacemos todo para que nuestros estudiantes lleguen

0: por hoy. Àngels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
2: Què tal? Molt bon dia a tots i vint. Benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida, sí, a Ràdio Ontinyent Cadena Ser, iniciant setmana en este dilluns i iniciant també mes, l'1 de juny de 2026. Ja està així el mes de juny i ja estem nosaltres també així per a contar-vos tot el que hem preparat en les pròximes hores, sobretot ara, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, però després tindrem més coses així a Ràdio Ontinyent Cadena Ser i ara de seguida escoltareu. Però el primer, com sempre, és saludar a Lluís Francés. Hola, Lluís, molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: A veure, perquè tu ja vas explicar el divendres que avui, 1 de juny, començava l'estiu meteorològic, no astronòmic, l'estiu meteorològic. És a dir, com continua el tema de l'horatge?
3: Continuem amb temps estable i poc nuvolós a la major part de la península Ibèrica. Demà dimarts, un front granitzarà la península d'oest a est, fent que baixin les temperatures, excepte la Mediterrània, que pugen i de forma acusada abans de que arribi el front a les acaballes del dimarts. De moment, la jornada d'avui, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, un dia que estarà molt poc nuvolós, amb molta luminositat, amb molta radiació solar, on les temperatures estaran a prop dels 34 graus. No arribarem als 35, que en una jornada on els vents fluixos, variables, seran els que predominen. Demà dimarts, les temperatures, no tenim avisos, però no descartem que arriben els avisos per altes temperatures. Podrien fins i tot superar els 38 graus, que és l'umbral d'avís per a l'interior de la província de València, l'interior sud de la província de València. Una jornada on tindrem molta calor, molta xafogor, una jornada molt lluminosa, molta radiació solar, on les temperatures, com comentaven, seran molt altes. Hem de dir que baixaran molt ràpid durant la vesprada nit, debut a l'entrada de vents de gregal.
2: És que jo estava pensant només en que demà podíem superar els 38 graus. Carmen, mira, fins i tot Carmen Úbeda ha posat cara i dir, no pot ser. Carmen, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, bon dia. Sí, sí, anava a dir-te, ha dit 38 graus.
2: 38? És que és quan arriben els avisos.
4: 2 de juny.
2: Exacte.
4: Però demà, bueno, veurem què passa.
2: Bueno, veurem què passa. Gràcies, Lluís Francés. Les temperatures ara és d'ara a la nostra comarca, quines són?
4: Ara estem entre 25 i 28. Més fresquets a la zona d'Agullent i d'Atzeneta d'Albaida, també a Bocairent, a la zona de la Rambla de Mariola, de la Serra, i la màxima d'avui és 28 graus. Estan a Fontanars, a Montitxelvo i a Llutxent, a Ontinyent, 27.
2: Així, a Ràdio Ontinyent Cadena Ser estem molt fresquets.
4: No tenim queixa.
2: No tenim queixa.
1: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida.

0: anem a fer la picaeta d'este primer de juny de 2026. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Tu també has posat cara, quan has escoltat el 38 graus.
2: Com per a no. 38 graus.
0: Esteban posa cara com de resignació.
2: No? Inicis de juny, no vull que esperar-me en juliol i agost, Quan arriben els dies canyeros. Anem a passar-ho malament.
0: No.
2: Bueno,
0: no vull pensar.
2: Aigua,
0: ja arribarà. Molta aigua, efectivament. I aquí hidratar-se.
1: I ja estan, estes nits ja estan sent caloroses.
0: Este cap de setmana ja ha sigut un desastre. Comentàvem abans en la redacció, Tomàs i jo, que dissabte
3: i diumenge... Jo ja estic patint calor per les nits.
0: Sí, ha sigut terrible.
1: Jo a nit ja vaig arrencar el ventilador. Sí.
0: Ja s'ha acabat l'oferta de Pico Chimo.
1: Sí.
0: Tenim que parlar ni una altra vegada que passa una altra oferta.
3: Ho haurem de dir a Chimo.
0: Bon, anem a la picaeta, anem a contar que hem preparat els diferents programes, menys a Ser Deportivos, que avui ja no té edició, però tranquil·litat.
3: Tranquil·litat, perquè algo d'esport hi haurà.
0: Exacte. Carmen, què tenim a l'oi per hoy?
3: Doncs mira, començarem parlant, com no podia ser d'altra forma, de l'última hora de la vaga educativa,
0: sí.
3: Perquè hi ha tensió, continua la tensió, millor dit, entre la conselleria...

0: d'Educació i els sindicats, després de que representants de l'STEP, de UGT i de Comissions Obreres abandonaren la passada nit la conselleria, s'havien tancat per a posar un poc de pressió en aquestes negociacions, així que esperarem a que siga Tomàs Marín qui ens conte l'última hora i com està tot el tema de la vaga educativa.
1: Exacte.
0: Que no pinta molt bé.
1: No té molt bona pinta. Pareixia que estava a prop un preacord més que un acord, però tot ha esclatat este cap de setmana d'una manera molt lletja, també tinc que dir-ho.
0: Sí.
1: Així que ara escoltarem a Tomàs, que té que contar-nos d'esta última hora de l'actualització de la informació sobre la vaga indefinida dels docents de la pública, que, per cert, vam dir l'altre dia que els docents de la concertada també estaven preparant una vaga. Ja tenim clar que faran 3 dies d'este mes de juny, una parada d'una hora, en 3 dies concretament, una parada d'una hora des dels col·legis, els que vulguin fer-ho. Eixa és la vaga que farà els docents de la concertada, perquè també volen protestar per les seues condicions, que les seues raons estan ahí damunt de la taula. Què més tenim?
0: D'educació passarem a sanitat, perquè este matí tant Esteban com jo ens hem traslladat a les portes del nou Hospital General d'Ontinyent, que ja està funcionant al 100%, portem dient-ho des de la setmana passada i també tot el cap de setmana. Ja s'ha culminat al 100% el trasllat dels pacients, així que puc conèixer de primera mà les impressions de veïns i veïnes de la comarca que anaven arribant este matí i anaven entrant llixint per aquestes portes i per aquestes noves instal·lacions. Podrem escoltar a més també les declaracions del director de l'hospital, d'Àngel Torregrosa, que aquí li donem les gràcies perquè ha pogut traure uns minutets per a poder contar-nos com està anant este primer dia. I anem a recordar també un moment molt bonic, el naixement de Blanca, la primera bebè que ha vingut al món en este nou hospital. Podrem escoltar el testimoni del seu pare, de Jordi, perquè per casualitat ha eixit per les portes i l'hem atracat.
1: La vida és així.
0: Ens ha atès de manera molt simpàtica, la veritat que des d'ací li ho agraïm, li hem donat l'enhorabona i li la tornem a donar. I tenim intenció també de parlar amb Elena, amb la mare de Blanca, això sí, per telèfon, perquè encara estan a l'hospital. Així que
1: nosaltres no volíem molestar.
0: Exactament, no volíem.
1: La nostra intenció era contar la notícia, poder parlar amb ells, i sí, de vegades el que té la ràdio són aquestes coses, no? I és de veres que té aquestes coses. Tu te planteges fer una cosa, vas amb la idea de fer una altra perquè no pots fer el que vols fer, i apareix la sort o el que siga, però estàs en el lloc adequat i en el moment oportú.
0: El destí ha volgut que es retrobarem amb el pare de la xiqueta.
1: I ha aparegut, i gràcies a la memòria fotogràfica d'Esteban Arroyo.
0: Sí, exactament, perquè l'ha reconegut.
1: De xerrar en ell uns minutets, que després escoltareu un reportatge, i a veure si tenim sort i parlem també amb la mare de la criatura.
0: Més cosetes al món de l'esport, això sí, per això Tomàs Marín està tan content, perquè se li acaba ser deportius, però anem a deixar-li una seccioneta en l'Hoy por Hoy per a que pugui continuar parlant dels esports. Vindrà al nostre estudi José Vila, l'ontinyentí que ha aconseguit un gran èxit internacional, de nou, proclamant-se campió d'Europa OCR en la categoria sènior, així que després podreu escoltar ixa xerraeta. Tomàs, estaràs, no?
1: Clar que sí. Estarà.
2: Clar que sí.
1: I en aquest moment ja contarem, Tomàs, ara no, quin dia estaràs tu fent així una secció a l'Hoy por Hoy, parlant d'esports, eh? Ara, encara no.
2: Fem goleta.
1: Després.
0: Encara no.
1: I com acabem?
0: I com és dilluns, toca Intel·ligència Artificial per a tots els públics, amb Clara Soler i la playlist musical de Jesús Insa.
1: Perfecte,
0: gràcies
1: Carmen Úbeda, Tomàs Marín, hora 14, que tenim avui?
2: Bueno, Blanca Vaga Pau. Vaig a dir-ho, així de clara. Ja sigui, sí. Crec que va ser la tònica d'estos dies, la veritat. Crec que tots i totes se m'està pensant al llarg d'este cap de setmana, doncs, com estaria funcionant el nou hospital d'Ontinyent, com estarien entrant aquestes noves àrees, aquestes funcions, aquestes delegacions des d'un centre sanitari, doncs ho repassarem a més d'aquest primer naixement que ens alegra moltíssim, la veritat. Com no, de la vaga passarem a l'ESPAU, perquè de l'àmbit educatiu cal destacar això, que demà comencen aquestes proves en el campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Són més de 400 els alumnes que se van a presentar i van a dur a terme aquestes proves a aquest centre educatiu. Ja serem molt pendents d'aquesta actualitat i jo us posarem en compte de com estan les coses i sobretot de la logística que tenim darrere d'una prova com aquesta, que reuneix tanta gent i de tants llocs diferents. Ja no sols de la nostra comarca, perquè una de les coses que anem a tractar, i això és prou sorprenent, el més segur és que demà preguntem per allí com estan les coses, i és que un dels municipis que estarà present dins de totes 600 centres educatius que han estat convocats al campus d'Ontinyentes, Castelló de la Ribera. Castelló, la Ribera Alta, Vilanova Castelló, com vulguin dir-ho, però aquest municipi de la Vall d'Albaida que estigui així, ens estranya moltíssim. Preguntarem, no sabem si és per que el centre agafa així, no havia passat mai, això sí que és de veres, però no sé, és una cosa sorprenent i sincerament pot arribar a ser doncs, un mal de camp més per als pobres estudiants que a hores d'ara estaran patint Volem. Moltíssim el que els desigem. La major de les sorts
1: i tant.
2: Que aprofiten molt este dia.
1: I
2: per
1: tant.
2: Favor, aprofiteu-lo. Bueno, per altra banda, a nivell comarcal, que recordarà a tots els nostres oients que des d'avui fins al 15 d'octubre de 2026 estan prohibides les cremes agrícoles a tota la comunitat valenciana. Per favor, no la liem, així de clar ho dic, no la liem, perquè ja arriba la calor, ja estem superant els 30 graus de temperatura i sabem massa bé que un esglai pot arribar en qualsevol moment. I més d'un d'aquestos hem tingut al llarg de la setmana passada.
1: Sí.
2: Per favor, que no passi res. Molta cura amb el medi ambient i molta cura, sobretot amb els incendis forestals. Siguem respectuosos, per favor. També ens centrarem a nivell comarcal en altres qüestions. Parlarem sobretot del que són diferents claus que ens interessen, com per exemple l'Ajuntament de la Pobla del Duc, que ha reclamat a la Generalitat Valenciana ajuda per a poder dur a terme ja i que se posi en ple funcionament tant la residència com el centre de dia, i altres qüestions també a nivell comarcal que tractarem a les 2 i 17.
1: Fantàstic. Avui tenim hora 25 i això ja ha acabat.
2: Ah, això també.
1: Això també ha acabat. Això és deportiu, hora 25.
2: Res.
1: Sí, estava ahir Tomàs ahí que no es trobava.
2: No sabia què fer.
1: Estava a la ràdio i dic, Miguel, què faig ara?
2: No sabia què fer, no. Sí, tenia coletes que fer.
1: Sempre n'hi ha coses.
2: I en aquesta faena sempre.
1: Gràcies, Tomàs.
2: Gràcies.
1: La ventana, Esteban.
3: Doncs precisament a les 7:20 de la vesprada anem a parlar amb l'alcalde de la Pobla del Duc, amb Vicenç Gomar, per el que deia Tomàs, perquè l'Ajuntament de la Pobla del Duc ha aprovat en sessió plenària una moció institucional, és a dir, de tots els grups polítics, per reclamar a la Generalitat Valenciana l'execució urgent de la futura residència i centre de dia per a persones majors. Una infraestructura considerada estratègica tant per al municipi com per al conjunt de tota la comarca de la Vall d'Albaida. Parlarem amb ell doncs, en quina situació es troba i què és el que passa ahí, que no va avant.
1: Perfecte. Estarem molt pendents. 7:20, com sempre, a la ventana, amb Esteban Arroyo, si arreu d'un tinyent en cadena ser. Doncs ja ho tenim. Gràcies, Carmen.
0: Gràcies, Miguel.
1: Gràcies, Esteban. Tomàs,
2: gràcies.
1: No te'n vagis molt lluny, que no res, actualitzem informació de la vaga. Carmen?
0: Se m'ha oblidat dir una coseta.
1: Per favor.
0: I és que a través de les nostres xarxes socials podran veure imatges de en un reel, tant de les proves Pau, que vam estar parlant amb alumnes, vau poder escoltar el reportatge l'altre dia,
1: sí.
0: Per conèixer també com estan vivint estos dies previs i també sobre el nou hospital.
1: Ahí està, si és que no parem, si és que si no parem. Gràcies, Carmen. Gràcies, Esteban.
2: Gràcies.
1: Tomàs, no te marxes. Vinga.
2: Vale.
4: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
5: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
6: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
7: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
8: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigan.
9: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinyent.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinientrecicla.es. Recordo, cita prèvia .ontinient.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ajuntament d'Ontinient.
10: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinient Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 12 del migdia, 35 minuts. Continuem en directe a l'Oi Por Allò, tinguem Vall del Vall, en este 1 de juny de 2026, com hem avançat fa uns minuts. Volem saber quina és l'última hora i volem actualitzar, com diuen en carrusel, minut i resultat d'aquesta vaga indefinida del professorat, dels docents de l'educació pública a la nostra comunitat, i tota la informació la té Tomàs Marín quan vulguis, Tomàs.
1: Dos quarts de setmana ja d'aquesta vaga indefinida del professorat valencià, sense avanços en aquesta negociació entre sindicats majoritaris i la Conselleria d'Educació. Bueno, la reunió extraordinària celebrada ahir, que esmentava abans Carmen, entre les dues parts, va acabar sense acord després de poc més d'una hora, amb les posicions encara molt allunyades. Els sindicats STEP, UGT i Comissions Obreres continuen reclamant una nova proposta salarial i consideren insuficient l'oferta de la Conselleria, que planteja un increment de 200 euros bruts mensuals de manera progressiva fins a l'any 2028. Per la seva banda, la Conselleria d'Educació, Carmen Ortí, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha donat per tancada la negociació sobre les retribucions i ha emplaçat els representants sindicals a continuar treballant esta setmana en diferents meses sectorials sobre qüestions com les plantilles, les ràtios o la inclusió educativa. L'atenció també va marcar la jornada d'ahir perquè sis representants sindicals, tant de STEP, UGT i Comissions Obreres, van decidir quedar-se a l'interior de la conselleria després de la ruptura de les negociacions, encara que finalment van abandonar les instal·lacions passada la mitjanit després d'un requeriment formal. A l'exterior, desenes de docents es van concentrar per donar-lo suport i reclamar una eixida al conflicte. Precisament, un dels moments més comentats de la jornada d'ahir, de segur que han vist el vídeo a les xarxes socials, és aquesta difusió del mateix, en què es veu un agent de la Policia Nacional espentant una manifestant durant la concentració celebrada a les portes de la Conselleria a València. Arran d'estos fets, la Policia Nacional ha iniciat el procediment per a obrir un expedient disciplinari a l'agent implicat, mentre que la dona afectada ja ha presentat una denúncia. Este matí, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, s'ha reunit amb els sindicats convocants de la vaga i totes les parts han coincidit en la necessitat de mantindre el caràcter pacífic de les mobilitzacions i evitar nous incidents. Mentrestant, la primera mesa sectorial convocada per avui no s'ha pogut celebrar per falta de quòrum, és a dir, que després que STEP, UGT i Comissions Obreres no hi assistiren, mantenint així eixa pressió sobre la conselleria. Així estan les coses a nivell autonòmic i eixa és l'última hora, i ja en clau comarcal contar-los un poquet com estan les coses respecte a la setmana passada que es va deixar i tot el que tenim a partir d'esta quarta setmana de vaga. Bueno, dijous passat, com bé recordaran, el ple d'Ontinyent va aprovar per unanimitat penjar una pancarta de suport a les mobilitzacions del professorat en defensa de l'escola pública a proposta de l'Assemblea Docents de la Vall d'Albaida. També des de l'àmbit municipal i polític estan arribant mostres de suport perquè a Montaverner l'Ajuntament, que està governat pel Partit Popular, recorden, també s'ha posicionat al costat de la comunitat educativa. L'alcalde Jorge Boluda, acompanyat per la regidora d'Educació, es van reunir el passat dijous amb l'equip directiu del Col·legi Doctor Esplugues de Montaverner per conèixer de primera mà aquestes reivindicacions i necessitats. Segons ha destacat el consistori, la trobada ha servit per traslladar el suport municipal al centre i a tota la comunitat educativa. I ja per tancar, te conto un poquet com està l'agenda al llarg d'esta jornada respecte a mobilitzacions, perquè avui és un dia, sobretot, d'organització d'aquesta quarta setmana. Bueno, l'Assemblea Docent de la Vall d'Albaida, a més d'emetre un comunicat donant el suport a aquesta persona afectada per tot el que va passar a aquest incident amb la Policia Nacional i continuar reivindicant les seues propostes, ha realitzat avui piquets silenciosos amb les mans pintades de blanc als centres educatius i ha realitzat un desplaçament a València per participar en aquestes protestes que s'han dut al llarg del matí a la Conselleria. Bueno, esta vesprada es durà a terme, com cada dilluns, una assemblea. En aquest cas es realitzarà al Col·legi Martínez Valls d'Ontinyent per analitzar com estan les coses a hores d'ara, la situació actual, i també coordinar les pròximes mobilitzacions, és a dir, fer aquest calendari de tota aquesta quarta setmana de vaga de la xarxa del professorat públic valencià en este inici de la sisè mes de l'any, de juny.
0: És que estem parlant de molts dies.
1: Són molts dies, ja.
0: Si en la segona setmana ja estaven dient, bueno, ja són molts dies, llarg. I s'està fent llarg i tal, és que comencem la quarta,
1: Comencem la quarta. I el context continua sense afavorir.
0: No, exacte.
1: El context suma molt a tot el que està passant darrere, tot el que està passant en aquestes meses de negociació, i crec que cal reiterar això, que tot continua sent pacífic i que, per descomptat, arriben els acords el més pront possible.
0: Sí, perquè dona molta pena. veure imatges com la que van voler ahir, i això no ens agrada gens. A qualsevol ciutadà, jo crec, a qualsevol, jo crec que no agrada gens. Per cert, que hem comentat també a la Picaeta que la concertada també està demanant reunions i negociacions amb la Conselleria d'Educació i pareix ser que tots els sindicats d'este model d'ensenyament han convocat aturades parcials els dies 3, 10 i 17 de juny. En franges d'una hora, tant de matí com de vesprada. Pot ser de matí o de vesprada. És una decisió que esperen que servisca com a mesura de pressió davant la Conselleria d'Educació, que després d'haver denunciat durant les últimes setmanes l'incompliment del calendari, també l'incompliment del calendari de negociació acordat el passat desembre. 3, 10 i 17 de juny, la concertada, en franges d'una hora, tant de matí com de vesprada, farà aturades. Veurem què és el que passa i com continua tot això de l'educació, que s'està posant molt lleig, com diu Tomàs. Moltes gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Després parlem d'una cosa més agradable, d'un campió d'Europa.
1: Millor.
0: Gràcies, amic. Adéu.

les notícies que durant tot el cap de setmana hem estat molt pendents ací a Ràdio Ontinyent Cadena Ser és de l'apertura oficial del nou hospital d'Ontinyent, que en principi el dissabte ja començava a partir de les 8 del matí. I avui, 1 de juny, el primer dia del mes, el primer dia de la setmana i el primer dia oficialment que l'hospital ja està al 100% del funcionament, hem volgut apropar-nos a aquest hospital. I han anat Carmen Úbeda i Esteban Arroyo i han parlat amb molta gent que estava entrant, ixint i alguna que altra sorpreseta. Això, que aneu a escoltar, és el resultat de la nostra visita a l'hospital d'Ontinyent, al nou hospital d'Ontinyent.

0: de la Blanc.
1: Com li diuen a vostè?
2: Carmen.
1: Carmen.
2: No, José Galisteo.
1: Son d'ací d'on tinyent?
2: Vivemos aquí en un tinyent.
1: Carmen, ¿qué le parece este nuevo hospital?
2: Bien, está bien. Hay veces que te dan consultante, otros después, pero bueno, todos tienen que pasar.
1: ¿Y a vostè con Lidwen?
3: Francisco Martínez Simón.
1: Y Francisco, ¿hay movimiento en el hospital? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve por dentro?
3: Se ve bien. Bien, hay bastante movimiento de personal.
1: ¿Y a diferencia del otro hospital o del hospital de Xàtiva, qué dirían?
2: Hombre, yo al hospital de Xàtiva he estado muchas veces, a mí me han atendido muy bien siempre y no tengo queja de ninguno. Es lo que hay. Y ahora hasta aquí lo mismo. Llevamos viendo ya desde que lo abrieron y quejas no tengo. Que sí, que tardan mucho en darte la cita, sí que es verdad. Que tenía que ir a cosas más deprisa. Pero es lo que tenemos.
4: Feia falta este hospital, la veritat. I és gran. Lo que passa que estem veient que en el temps es quedarà xicotet també. Sobretot els aparcaments, perquè ara ja mos ha passat. Jo dic, això al final es queda xicotet. Perquè fa falta coses així, però més grans, per desgràcia.
2: Lo que eren.
4: Tere, venim a que una revisió d'ella.
5: I van a fer-me plaques dels genolls. La doctora va portar una meravella, això és de veres, perquè era per el braç, però com em feia mal els genolls, doncs em va dir que anava a fer-me plaques, i molt bé. I ahir també, mira, vaig aprofitar per dir-vos-ho. Ahir vaig vindre una germana meua a urgències.
6: I què tal?
5: I l'atenció molt bona. La veritat és que els metges i tot van ser de categoria. L'únic que vaig a presentar una queixa, perquè des de les 11 de la nit fins a les 4 del matí no mos van informar de res. Entonces, pues això no em va aparèixer bé. La veritat és que no em va aparèixer bé, perquè és que ni mos dies ni damunt venia per una taquicàrdia, entonces ni siquiera van ser per dir-mos pues està bé o no està... Qualquer coseta. Jo, els metges, una meravella, perquè la meva germana ho va dir, és que m'han tratat superbé. Però jo crec que algo d'informació, crec que devia de ser. Doncs jo, em sap mal fer-la, perquè no vull, acaben d'obrir i a lo millor és les comens. Però, no sé, perquè no li passi a altres persones, crec jo.
7: No, no acaben d'agafar-li el rol, perquè si ve de la FE, si ve de l'Hospital General, si ve de la mesa de capçalera, aleshores és tan complicat. Però, bueno, sembla que fa falta una miqueta de rodatge, no?, però això és el hàndicap que estem trobant-se, no?, a l'hora de plantejar el problema, i fa falta una miqueta de rodatge. És el que trobo jo, la percepció que tinc és això, eh? Una miqueta de rodatge fa falta. Però, bueno, per això és el tot el que hem vist fins ara, el que hem trobat és això.
1: I què li sembla l'Hospital Nou, a banda d'això?
7: L'hospital jo crec que reunís bastant les necessitats d'Ontinyent i de la comarca. També cal una miqueta de rodatge i veure les necessitats i les peculiaritats que dona la ciutadania, no? Però jo crec que en principi dona per a donar abast a la ciutadania.
8: Bon dia. Vosaltres soc... Jo sóc Anna Molina i el meu home és José Quilis. Hem venut a fer-se un TAC i, de moment, com és la novetat, pues, a veure com això va avant. Però, de moment, estem contents.
9: Ja havia estat aquí en consultes externes moltes vegades, he estat, però avui és el primer dia, però no ens han atendido molt bé. Claro, aún falta ponerse más al corriente todo, pero bien, muy bien. La gente muy amable, las explicaciones de la doctora muy bien, en fin, general muy bien.
10: Pues l'apertura va ser realment el dissabte. Van fer el trasllat de les persones que estaven ingressades en l'antic hospital per a poder obrir aquestes dependències. El personal estava ja escrit, havia personal allí per poder fer la transferència. En principi teníem unes hores per poder fer la transferència en tranquil·litat i va ser en més temps. I no van tindre ninguna incidència. Sí que a lo llarg del dia pues van tindre altres incidències que han sigut molt benvingudes. El primer part, els primers ingressos, les primeres assistències, i les persones que van estar així pues podran dir més.
11: Com va ser aquest primer part? Perquè s'esperava que s'obrien els paritoris avui, no?
10: No. El part sempre és una urgència. No dona temps a dir, esperes un momentiu, aguante que ara vindrem. Lo que és obrir avui és activitat ordinària. Però el que ha sigut urgent el dissabte, des de les 8 del matí ja vam tindre l'assistència. Entonces, si hi ha hagut confusió en entendre o el dir-ho, però el les 8 del matí ja estava la urgència oberta, disposada i actuant. I va estar així tot el dia. Val? Molt bé. Vam acabar a les 11:30, quan teníem previst d'acabar a la 1, 12:30. O sigui, 11:30.

0: Yo soy Jordi Martí y bueno, tengo el placer de estrenar el nuevo hospital Don Tinien. Amb Blanca Martí Ferrero, Blanca Martí Sanz, i res, tot superbé, la xiqueta va néixer molt ràpid, Elena, la seva mare, Elena Sanz, està superbé també, i nada, simplement agrair-li a la gent, a tot l'equip de ginecòlogues, de matrones, d'enfermeres, perquè s'han portat super, super bé nosaltres, no en el parc, que també, però a part també en tot el procés per a plegar fins aquí. I bueno, per a nosaltres va ser una sorpresa que es ficarà de part del primer dia que va obrir l'hospital, i bueno, i va gestionar tot molt ràpid, però molt bé.
1: Tu sabies que els paritoris es obrien avui, no estaven previstos?
0: Sabíem que es obrien avui, sí, però com estàvem ja quasi en la setmana que tocava, al final han nascut en 39 setmanes més un dia, pues això, vam intentar, o sigui, es vam informar de si passava o si tenien que anar-se'n a Xàtiva o a València o què tenien que fer, i ens van dir que no, que si era urgència és que ja podien vindre aquí, i això ho vam fer.
1: Pues van a obrir la porta del paritori.
0: Nos van a obrir la porta, però rapideta de més.
1: ¿Que vuestren a la bañera o...?
0: No es va donar temps, va ser molt ràpid. O sea, des de que van vindre a l'hospital hasta que van a ser la xiqueta, van passar 7 minuts. O sea que... va ser un part prou, o sea, va ser d'urgència. Però bueno, van molt bé, però molt bé de veres. O sea, les instal·lacions de l'hospital estan molt bé, tenen tot controlat. Nosaltres teníem algun temor també, perquè quan obre una infraestructura nova, bueno, pues poden haver cosetes que no estiguen al puesto i de més. Nada, van ser tots, tenien tot al puesto, van actuar molt ràpid. I de fet és lo que xerrem nosaltres, que a part és que va ser una urgència de veres, o sigui, va ser molt ràpid. Entonces, des del primer moment, incluint a la gent de seguretat que estava fora, perquè va ser per la nit, es ho vam dir, van tardar res, 2 segons en vindre en una caïra, se la van emportar, vull dir, tot el món va actuar superràpid i superbé. O sigui que...
1: Contamos com va ser la xiqueta, quanta pesa?
0: La xiqueta està molt bé, a pesar 340, i nada, pues això, molt bé, està molt boniqueta, molt feta ja, i sa mare està molt bé també, està ja recuperant-se, i molt bé, tot molt bé, gràcies.
2: De la loteria que es nacer, de la loteria que es nacer.
3: Blanca no sabia que arribaria a un 30 de maig, un dissabte, el primer dia que les urgències començaven a utilitzar-se oficialment al nou hospital Don Tinien, i així està. I la nostra intenció era parlar ara mateix en directe amb la mare de la criatura, però crec que també el destí ha volgut que a aquestes hores del migdia estigui l'alcalde d'on tinguem visitant la família, i donant-li l'enhorabona per ser, bueno, la primera xiqueta que ha nascut en el nou hospital d'on tinguem. Però els que han estat ahir a la porta de l'hospital gravant el que acabeu d'escoltar són els nostres companys Esteban Arroyo i Carmen Úbeda, i amb Esteban volem xerrar uns minutets per a que ens conte les seues sensacions personals, ja no som només professionals, que podem escoltar-les, però també personals d'aquest primer dia, podem dir, oficial del nou hospital d'on Tinyent. Esteban, què tal? Molt bona vesprada de nou.
4: Hola de nou, Miguel. Doncs les sensacions són molt bones. A banda de el que preguntaves a la gent i et contestava, no? El vore-li la cara, sí. I després molta altra gent que ha anat passant, perquè com hem escoltat, no sols l'Hospital General d'on Tinyent, no sols acull gent d'on Tinyent, sinó de tota la comarca. Hem escoltat a gent de l'Olleria, hi havia gent de Atzeneta, hi havia gent de Bocairent, és a dir, per allí el ratet que hem estat nosaltres, que ha sigut poc, molta gent anava passant a consultes, a fer-se proves, i veies una cara de satisfacció, no? De poder estrenar aquestes noves instal·lacions, de que tot està anant bé aquests primers dies, aquestes primeres hores de funcionament del centre hospitalari.
3: Hi havia alguns comentaris, jo crec que tots deien més o menys el mateix, també és tindre un poc de trellat, que, clar, són els primers dies i que tu entens que encara no estiga tot rodat, no? I que no està... Però és normal. Sí. Vull dir, encara que l'hospital sí que estava funcionant en alguns moments amb les crec que són consultes externes, sí. Endocrino, etc, però ara ja està tot al 100%, urgències, tot al 100%, i clar, ja que esperar uns dies, unes setmanes, tal volta uns mesos, qui sap, per a que tot rode bé, no?
4: Els minuts que hem estat Carmen i jo allí, la veritat és que per la porta d'urgències sí. No hi havia molt de moviment, eh?
3: Val.
4: No hi havia molt de moviment, si no n'hi ha urgències, doncs...
3: Millor. No és
4: però,
3: que volgam, eh?
4: Però en la porta, l'accés principal de l'hospital, sí que hi havia un anar i vindre,
3: sí, sí.
4: També l'autobús urbà de l'Ajuntament, l'autobús urbà de d'Ontinyent, també anava portant i enduent-se gent que cal aprofitar aquest servei
3: de
4: bus, que és gratuït, i una manera de també no agafar el cotxe i perquè la línia de bus va per tota la ciutat i et porta i et replega de l'hospital.
3: I no s'aturar, com diu, ha dit una dona que m'ha escoltat, no s'aturar el tema del pàrquing, encara que, clar, la gent que ve de fora, de Bocairent, de la resta de la comarca, pues té que vindre en cotxe.
4: Sí.
3: És el que hi ha. Però si nosaltres, que estem ací al municipi, podem utilitzar el transport públic, millor que millor. Jo volia parlar amb tu de Jordi, del pare de la criatura,
4: sí.
3: Que heu trobat ahir a la porta, que no estava preparat, perquè volíem entrar a l'hospital, volíem entrar a gravar, a la mare, al pare, etcètera, però no ha sigut possible. Però, estant allí, ha aparegut el pare. Què tal? Quina és la sensació? L'hem escoltat, i jo crec que en el to de veu ho dir tot, no? Però... Com és això?
4: Doncs molt content, no?, per poder... de que tot ha anat bé, com ella ha dit, des del primer moment que doncs, van anar, com les urgències estaven obertes des del dissabte a les 8 del matí,
3: sí.
4: Doncs ells van anar a urgències i de seguida els van atendre i ha anat tot...
3: 7 minuts, tio.
4: 7 minuts.
3: Sí, 7 minuts de part, eh?
4: 7, sí. No va donar temps ni a que...
3: A res. 7 minuts de part.
4: Sí. Va parir ràpidament. Va ser tot molt ràpid, no? I ha sigut molt curiós perquè doncs ell ha eixit a prendre un poquet l'aire,
3: sí.
4: Doncs per la porta principal i m'he quedat mirant-lo i jo dic, este xic es pareix a...
3: Té cara de pare.
4: Sí. Es pareix al xic, al pare de la xiqueta,
3: sí,
4: de la
3: sí,
4: foto
3: sí.
4: Que doncs ahir la conselleria va distribuir a través de les xarxes socials del Departament de Salut o de la conselleria, va distribuir eixa foto de la dels pares amb Blanca, la criatura. I els metges, també està Àngel Torregrosa, i jo dic, este xic... I m'ha acostat i li he preguntat, eres Jordi, el pare de Blanca? Efectivament.
3: Es confirma la notícia.
4: Sí, i hem conversat amb ell.
3: Doncs la nostra intenció, ja ho hem contat fa uns minuts, era poder parlar ara en directe a través del telèfon amb la mare, però no ha pogut ser, perquè creiem que està coincidint ara la visita de l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, a eixe hospital. Però tenim en ment jo tinc en ment una cosa que ja convidarem, si no passa res, el temps ho permet, i ells volen, a la família, sí, als estudis de Ràdio Ontinyent, a que vinguen i que ens conten la seua història de com va ser i que tranquil·lament ja, després de que passen els dies i que ara tots els mitjans de comunicació estem ahí damunt i volem contar i volem tal... Bo, ja tenim una versió, la versió del pare, i d'ací uns dies, per què no?
4: Sí, amb tranquil·litat.
3: La mare i del pare.
4: Podem anar a...
3: Amb la xiqueta.
4: Si ells volen, anar a sa casa.
3: Li ho proposem, clar que sí. Esteban, moltíssimes gràcies, amic.
4: De res, a veure si sí. Abans de que acabem el programa tenim aquesta sort i podem parlar amb la mare, encara que sigui uns minutets.
3: Ja veurem, a veure si tenim sort. Gràcies, Esteban.
4: De res.
3: Arribem a l'1 del migdia, i això ara arriba la informació nacional internacional.

0: I clar, avui és un dia estrany, ja ho hem dit al principi del programa, la picaeta, és un dia estrany per a un dels components de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, perquè després de molts mesos contant l'esport de la nostra comarca, avui, que és 1 de juny de 2026, no hi ha Ser Deportivos. I clar, jo li vaig dir a Tomàs, Tomàs, tranquil, tranquil, que l'esport continuarà viu en esta casa. Continuarà viu no només a la web, continuarà viu també a l'Oi Por Oi Ontinyent Vall d'Albaida, i a mi em ve molt bé perquè m'agrada l'esport, però Tomàs sempre porta coses que jo a lo millor no tinc ni controlades, però ni mirades. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia de nou, amic. Ai, espera, ara.
1: Ara sí. Hola de nou, Miguel.
0: Com estàs?
1: M'han xapat el xiringuito, què vols que et diga?
0: Bueno...
1: M'han xapat, però és que, a veure, ve Mundial, ve tot, és el que hi ha, és el que hi ha. Però, bueno, que lo bonic és això, que anem a tindre esport durant tot l'estiu, i en quan tinc les vacances també, suposo, no?
0: Això, això ja...
1: Tinc que fer-ho, eh?
0: Això ja...
1: Si no, quan torne jo, bueno, que després no estarà, ja no m'ho veurem d'ací un mes, a veurem si encara vos tinc que pegar canya, xa, però
0: anem
1: no per
0: a esport. Anem a ocupar-nos d'esta setmana i de les pròximes setmanes, sí. Les que estan ja, sí, del mes de juny. I anem a avisar a tot el món que no serà els dilluns, però sí els divendres.
1: Exacte.
0: Quan arribes... I aquesta secció que estem buscant nom, també t'he dit, que no vull que siga Ser Deportivos, ni ser... No sé.
1: Ni ser o no ser.
0: Que no... Bueno, ser o no ser no estaria mal.
1: Sí.
0: Però serà una secció que farem els divendres, però avui podem dir que és la prèvia. Per
1: Exacte.
0: Què? Perquè tenim una notícia que hi ha que contar i que la gent té que saber. Conta'ns.
1: Pues mira, jo, durant, sobretot les últimes setmanetes, bueno, quan arriba octubre, novembre, i sobretot aquestes últimes setmanetes que tenim Ser Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida, sempre hi ha un protagonista que va apareguent per ahir, que va soltant les seues cosetes, va fent, va muntant els seus ladrillets en una casa que vamos, ja és gegant. De segur que el coneixeu, José Vila, ontinyentí, atleta de carreres OCR, és a dir, carreres d'obstacles. I, bueno, com bé sabíem, vam fer la prèvia este cap de setmana, bueno, des del dijous, si no recordo malament, fins a este diumenge, ha estat en Irún, en el País Basc, disputat el campionat d'Europa d'OCR, de carreres d'obstacles. Recomane que vagin al seu Instagram, Vila Gisbert, que ahí té vídeos de les seues proves, que és una autèntica botgeria. Bueno,
0: jo no
1: és una locura.
0: Jo no ho havia vist mai.
1: Barbaritats.
0: I Tomàs este matí m'ho va ensenyar i dic, això què és?
1: Això què és? El primer dia que m'ho van ensenyar em vaig quedar loco. Això no té ningú tipus de sentit, la veritat. Bueno, pues el tio ha quedat primer campió d'Europa d'OCR Cent en categoria sènior, és a dir, de 20 a 40 anys, i a més en la categoria per equips ha quedat en la posició número 9, en una categoria de relleu. O sigui, bueno, tenim la gran sort de que hagi tingut 10 minuts per a, bueno, que tinga 10 minuts per a parlar amb nosaltres i que es conti un poquet de sensacions després d'haver estat des de cap de setmana a Irún i haver sigut de nou campió d'Europa. José, què tal? Com estàs?
2: Molt bon dia, Tomàs.
0: Hola, José.
2: Gràcies per tindrem així en la cadena Ser un dia més.
0: Apropa't al micro, així no se t'escoltarà millor. Que, José, primera enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Que, escolta, això d'on és, tio? Ja sé que ho has explicat milió de vegades.
1: Però que ho torna a dir.
0: Però, per favor, d'on és això de l'OCR? Per què tu t'aficiones a l'OCR? Perquè, clar, això no és... No? És no, jo vull fer bàsquet. Saps? Com que ho tenim tot molt clar. Però com arriba la teua vida a l'OCR per arribar a ser campió d'Europa?
2: Pues mira, a la meva vida l'OCR arriba justament així, on tinguem, a la nostra ciutat,
0: sí.
2: Perquè es va fer un esdeveniment deportiu d'OCR fa molts anys, el qual el gimnàs el que jo treballo, que és l'Amic Centre Esportiu, estava com a col·laborador. Entonces jo estic de monitor allí i van començar a col·laborar en aquesta organització i vaig dir, bueno, pues vaig a provar a veure esto que és, ¿no? Perquè sempre em va atraure. Al final l'OCR ve un poc d'eixa pista americana, militar, carrers d'obstacles, ¿no? Entonces va començar un poquet per eixa rama.
0: Uh-huh.
2: I a partir d'ahí vaig provar, me va agradar, vaig veure que no se me donava del tot mal i a partir d'ahí, poquet a poquet, ha anat fent-se més gran.
0: No, mal no. Mal, es confirma la notícia, que mal no se dona, ¿eh? Mal no se dona.
1: Bueno, per a que es fes una idea dels oients, conta'm un poquet el teu palmarès, a més d'este campionat d'Europa i de Perequis, perquè sabem que, vamos, que a nivell mundialístic has estat en el top a nivell europeu, a nivell nacional, durant molts anys. Conta'm un poquet per a que es facin una idea.
2: Pues bueno, al principi jo comencé en este deport sobretot en distàncies un poquet més llargues i després he anat especialitzant-me. Al final els mèrits més grans que he tingut jo, pues, he sigut campió d'Europa en la distància de 3 quilòmetres, he sigut campió mundial per equips i després, pues, ha sigut quart individual en el món també, o alguna quinta posició, però bueno, tinc varios top 5 mundials i europeus.
0: I estem parlant de quina edat tens? Perdona que pregunte l'edat.
2: Tinc 28 anys, de l'any 97.
0: Molt bé.
2: Em queda poquet.
0: 51 tinc jo, no he guanyat ni una medalla al col·le.
1: Dale, no va.
0: Ni una medalla al col·le. Mira com se viu el Carlos.
1: Qué bo.
0: És que és una barbaritat, tio, que de veres, enhorabona. Però, a més, gràcies. És que si parlem d'esta prova, d'esta última prova, del Campionat d'Europa, estem parlant, José, què has passat? Que tu tenies una marca de 28 segons de fer el circuit. Que quants metres són?
2: Són més 100 metres.
0: 100 metres, 28 segons. I has passat, en la final us vas fer en 26 segons.
2: En la final ho vaig fer en 26 en 3 i en la semifinal ho vaig fer en 26.
0: Escolta'm una cosa. Baixar 2 segons de la teua marca en una prova tan explosiva com esta, perquè és molt explosiva, això no és una barbaritat? O jo no tinc ni idea d'això?
2: És una locura. Val. Al final, si te fijes un poc en l'atletisme, per fer un símil en 100 metres, baixar dècimes de segons és increïble ja, no? Ixa xicoteta de diferència en 100 metres és un món. La peculiaritat, pues, que jo no tinc ixa pista de 100 metres per entrenar-la com la poden tindre en altres països, entonces a mi lo que me val para entrenar son las competiciones. Entonces, pues antes de la competición, el dimecres, que vaig estar parlant en Tomás, es el día que mos deixen entrenar. Entonces, durant ese día, pues vas practicant i ja m'ha anat afilant un poquet de cara a la competició.
0: Val, perquè me quede clar, i ve la gent també. Clar, tu no tens per entrenar una pista d'aquestes característiques.
2: No. Així
0: no,
2: España,
0: en Espanya no hi ha.
2: En Espanya actualment n'hi ha una pista que va montant-se i desmontant-se per als eventos.
0: Val.
2: Però no hi ha una pista fija a la que tu pugues anar a entrenar.
0: Val.
2: Entonces,
0: i tu fas en els eventos, entrenes un dia? Que hi ha un dia
2: el dia abans de l'evento, les organitzacions te deixen fer l'entrenament. Per a que tu el dia siguin en els cronos ja pues, vagis un poc rodat, saps?
0: Clar, estic pensant jo. Imagina't, Tomàs, si este home tinguera una pista per entrenar tots els dies. Vull dir,

0: ser un tinyento a la comarca o a la Comunitat Valenciana, esta modalitat?
1: Pues así un tinyent no sabría dir-te exactament, però per exemple en el meu gimnàs fem classes de OCR que les impartís jo i tinguem un equip que són 20 i pico persones fàcilment. No tot el món competir en les mateixes categories, però en el club 20 i pico 30 persones, segur que som.
0: Molt bé. Tomàs.
2: Bueno, a mi el que recordar un poquet a tots els nostres oients, perquè llegia una notícia fa no res, sobretot pensant un poquet en aquest campionat, de com estaven les coses, categories, tipus de curses, i llegia algo respecte a Los Ángeles 2028, però cal recordar als nostres oients que no, que es tracta d'un petlando modern que té un fund de coses, que si esgrima, que si té les carreres d'obstacles, que si té natació, té un mogolló de coses. És a dir, que en aquest sentit no tenim aquesta possible participació en els Jocs Olímpics, però crec que això també es pot vindre al cap per reivindicar un poquet això que comentàvem abans de començar l'entrevista, el tema de que, clar, que no estigui considerat un esport, que hi hagi federació, però que no estiguen i ja ajudes que tot esportista mereix i tot campió d'Espanya, campió d'Europa mereix, José.
1: Pues sí, com tu comentes, per als oients que no tenen sentit mai este esport, al final tinguem federació autonòmica, nacional, europea, mundial, que s'encarrega d'organitzar tot això. La pega, no?, que encara en teoria és un esport jove, crec que du menys de 10 anys, i no està reconegut legalment com a esport, som una modalitat esportiva. Entonces,
0: quina diferència hi ha entre modalitat esportiva i esport? Clar, sobretot perquè hi ha federacions, com tu has dit.
1: Correcte, hi ha federacions, el que passa és que ahí ja me pilles en aquest tema burocràtic.
0: Sí, que serà...
1: Al final la diferència és que el Comitè Olímpic t'aprove, passes una sèrie de exàmens i proves que, per lo que jo tinc antes, duen molt de temps i van molt lento, no són coses fàcils.
0: Sí,
1: no,
0: de avui pa demà.
2: Però gràcies.
1: Al final, per resumir-ho, estàs exento de qualsevol tipus d'ajuda econòmica estatal. I igual que hi ha deportistes, com per exemple l'atletisme, que estan becats, en el nostre deport, per desgràcia, no hi ha ninguna beca. Al final, pues, nosaltres, seu costegem nosaltres, cada atleta es costeja lo seu, perquè la federació tampoc té la capacitat ni l'economia per pagar a tots els atletes d'elit que som, entonces tinguem que tirar mà o buscar un poc patrocinadors o algun altre tipus d'ajuda per fer front a les temporades.
0: En lo complicat, i tu sabràs, que és trobar patrocinadors. No sé si tu has tingut molt de problema, però no és fàcil. No. Coneguem a molts esportistes, atletes, que no han sigut becats i que necessiten, en el seu dia a dia, trobar patrocinadors per a fer una carrera, saps, professional.
1: Correcte. Jo, per exemple, pues estic, sobretot tinc patrocinadors a nivell local.
0: Molt bé.
1: Construcció de Francès, Rull Intersport, tinc Batman Ontinyent, Clínica Nexe, que
0: Home,
1: al final...
0: Clínica Nexe són amics nostres. També. Sí senyor, molt bé.
1: Que al final, pues, no és una ajuda com per viure d'això, però gràcies a aquest tipus d'ajuda és el que jo puc estar compaginant en la meva vida laboral, pues, fer aquest tipus de coses, i al final és que, pues, no sé, un poc m'impulsen a mi a aconseguir estos reptes, no? Tiren una maneta.
0: Parlem de reptes, ara què? Ara què?
2: Clar, perquè... Ara arriba lo bo.
0: Ara què fem?
1: Ara se n'anem al Mundial.
0: Puma! Anem allà. Quan és el Mundial? On?
1: El Mundial és la primera setmana d'agost. Si no recorde mal, del 7 al 9 o per ahí. I és en Irlanda, en la ciutat de Limerick.
0: I, bueno, preparat vas, segur. Vull dir, si acabes de guanyar l'Europeu tranquil·lament amb la gorra. Però, clar, ara com te prepares tu per arribar a una fita com esta?
1: Pues al final, mira, esta setmana sí que vaig a tindre la de descans després del fin de setmana que hem tingut, però ara ja comences com una xicoteta pretemporada, una xicoteta preparació per preparar les proves que vaig a fer allí. Allí vaig a fer 100 metres, vaig a fer 400 i 3 quilòmetres. Sols vaig a competir de manera individual.
0: Val. 100 metres, 3 quilòmetres...
1: I 400.
0: I 400 metres.
2: Ell és especialista en 100 metres, ho tinc molt clar, perquè enguany, això, els 3 quilòmetres, ell recorda que em va comentar, jo començava sempre en distància, ja que m'ho comentava molt en el programa d'esports, però sí que és de veres que destacaria d'ell sobretot l'apartat d'explosivitat i saber adaptar-se al terreny, adaptar-se als obstacles, perquè es comentava antes que hi ha algun truquet o alguna cosa, tens que tirar moltes voltes d'ofici per a batir rècords o per a fer grans curses, perquè jo crec que estes, sobretot este campionat a nivell europeu, se basa sobretot en aquesta astúcia, pense jo també, de ser ràpid, de ser listo, de tindre les coses clares

0: i també com no de no posar-te límits.
1: Sí, al final tens que tenir una estratègia, no? Com qualsevol tipus de esport, tens que valorar, tens que veure els teus contrincants, perquè al final competeixes contra una persona, quins són els punts que ell tarda més o on pots rascar aquestes mil·lèsimes de segons que després al final són les que marquen la diferència.
2: És que clar, per la gent que no entenga d'això, són obstacles de deberes, que no són els obstacles que tingueu en el cap ara d'una carrera d'atletisme, no, són obstacles que tens que passar. Conta un poc, que són anelles, què
1: sí,
2: més?
1: Sí, al final són obstacles, sí, de suspensió, d'equilibri i al final també d'agilitat, no? Els deberes que 100 metres estan estandarditzats, entonces sempre tinguem els mateixos obstacles, estan en via d'ampliar-los un poc més, però al final van a ser els mateixos obstacles. Uh-huh. Al principi tinguem uns steps laterals que passes d'un costat a l'altre, després tinguem unes barres que es diuen monkey bars, que passes botant, després tinguem murs que passes per damunt, tinguem un equilibri, tinguem unes anelles que es bota d'una a l'altra, un rocòdrom, una corda tipus Tarzán i la rampa final.
2: Fàcil. Jo ho conto així com Pásame la sal, saps? Però bo, doncs tot això que acabo d'escoltar en 26 segons ho ha fet. No sé si tens alguna pregunta més,
0: pues
2: Tomàs.
0: Jo desitjant-li la major de les sorts.
2: Clar que sí.
0: No hi ha més que es prepare molt bé, que aguante bé la calor, que, bueno, després a Irlanda no crec que en faci tanta, això sí que és de veres. Bueno, a menys que el canvi climàtic canvi les coses.
2: És un bon lloc per a fer en agost una prova d'estes, jo crec.
0: Exacte, i jo desitjar-te sobretot la major de les sorts, que esta és ta casa i com no esperem contar bones notícies i passa el que passa, segur que estarem orgullosos per així per la Vall d'Albaida. Gràcies per vindre.
1: Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me així un dia més.
2: Que vagi molt bé, José, una abraçada, adéu.
1: Gràcies.
3: WocoShops llega con el outlet del verano, del 4 al 6 de junio. Pásate por WocoShops y encontrarás todo tipo de sandalias, carteras, vestidos, bolsos de playa, caftanes y complementos a precios increíbles, con marcas como Don Algodón, Coronel Tapioca, Eferri, Fortime, Amici, El Caballo, de 10 a 2 y de 4 a 8, y sábado de 10 a 2, del 4 al 6 de junio. Outlet WocoShops, Avenida del Textil 49, Ontinyent.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
2: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
1: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
2: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
3: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
4: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. GaneshEcléctico.com.
5: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
6: I de parlar d'esports a parlar d'intel·ligència artificial. És el que té este programa i la vida en general. Clara Soler, què tal? Molt bon dia.
7: D'intel·ligència artificial i del papa i del govern. Anem així a fer un mezclote que flipes.
6: Serio, és necessari precis això. Hem dit de parlar d'intel·ligència. Bon, dit això, Clara...
7: És que ja és complicat ara ja, en tots els àmbits.
6: Clar, és que...
7: És de veres. Complicat.
6: Què tenim, va?
7: Pues mira, vinc a parlar-vos de dos notícies. Avui comencem mes de juny, però la setmana passada encara, el 25 de maig, crec que va ser, dos notícies que encara que semblen de mons completament diferents, ens llancen exactament el mateix missatge. La intel·ligència artificial necessita límits, normes i ètica abans de que siga ella la que ja marque les seues regles del joc. I és que la setmana passada...
6: Estic molt d'acord, eh?
7: La setmana passada, per una banda, el govern d'Espanya va aprovar el projecte de llei per al bon ús de la intel·ligència artificial i per l'altra, el papa Lleó XIV ha dedicat la seva primera encíclica íntegrament a la IA.
6: Però l'ha fet ell?
7: Jo crec que és tenen un chat GPT espiritual ahí que fa... Li han posat els prompts, la tenen... Bueno, jo crec que m'ho segueix en el programa.
6: Deu GPT. Vinga.
7: Deu GPT. Deu GPT. M'agrada. Bueno, pues una parla dels drets i l'altra des de l'ètica. I les dos coincideixen en una idea, que la tecnologia no pot avançar sense ningú tipus de control, i això, evidentment, crec que tots estem d'acord.
6: Totalment d'acord.
7: Bueno, què diu la nova llei espanyola? Esta nova normativa s'adapta al reglament europeu, vale, d'intel·ligència artificial, i estableix sancions molt importants per a qui faça mal ús de la tecnologia. Estic parlant d'infraccions que poden arribar als 35 milions d'euros o al 7% de la facturació anual d'una empresa.
6: Quan parlem de mal ús d'esta tecnologia, de què estem parlant?
7: Pues mira, de diverses coses. Per exemple, els deepfakes. ¿Vale? Que són els deepfakes sexuals. En este cas seria pues, que algú crea una imatge d'una persona, ¿vale?, i la penja pues, un vídeo pornogràfic,
6: sí, sí.
7: On apareix aquesta persona i que la penja, per exemple, en Instagram, no?, destrossant la seva reputació.
6: Total.
7: ¿Vale? Sí. Ahí, per exemple, d'una persona professional, d'una empresa, de lo que siga. Això seria una de les primeres prohibicions. No? Després, els sistemes que manipulen el comportament de les persones de manera subliminal. Què és això? Són sistemes de IA dissenyats per a influir en les teues decisions sense que tu el dones compte.
6: Yeah.
7: Com, per exemple, un joc que detecta que tu estàs trist, estàs cansat o vulnerable, i en aquest moment pues, el bombardeja amb missatges per a que compres alguna cosa i gastes diners.
6: Això s'està fent.
7: Ja.
6: Se llama algoritmo y no lo he inventado yo, ¿sabes? Es que... Es
7: o sea,
6: que...
7: se sabe toda la vida.
6: Claro.
7: Sense algoritmes, vull dir, directament.
6: Però és que això s'està fent.
7: Sí. Bueno, pues... Així de lo que es tracta és intentar, quan vegin que és exageradament evident, sí, vale, que tu puguis denunciar-ho i que a aquesta empresa li se sancione.
6: Molt bé.
7: Vale?
6: Molt bé.
7: Després, les ferramentes que aprofiten vulnerabilitats de menors o persones amb discapacitat. És a dir, que la IA que detecta persones més fàcils d'influir, pues, per exemple, amb un chatbot dirigit a xiquets, que el pressiona per a que compren, o també el tema de videojocs, no? De compra... A voltes estàs jugant a un joc, no?, per a que compres, jo què sé, a voltes ha passat, no?, de dir a un pare, ui, aquesta factura de què és? Doncs pues perquè has comprat crèdits,
6: sí,
7: en el Candy Crush.
6: Sí.
7: No? Per exemple, tot aquest tipus de coses. Després, sistemes que classifiquen persones segons la seva raça, religió i orientació sexual. La llei prohibeix que una IA etiquete persones segons característiques. Per exemple, imagina una càmera en un aeroport o en un centre comercial que analitza les cares, això ja ha passat.
6: I passa.
7: I ha passat. I intenta deduir si una persona és musulmana, cristiana, homosexual o d'una determinada ètnia. Bueno, pues això s'utilitza pot utilitzar-se per a discriminar, no? Vigilar, etc. Bueno, pues aquest tipus de coses són les que es descriuen en esta llei i que poden ser denunciables. Ja ha passat en alguns aeroports d'Estats Units de tindre una persona per pues, la càmera ha detectat que era una persona negra que li semblava una altra que havia delinquit i ale, a per ella, no?
6: Sí, sí.
7: I després, per últim, la quinta seria el scoring social.
6: Això què és?
7: Això què és? Bueno, pues... imagina que l'estat, sí, vale, et posa una nota de l'1 al 10 segons el teu comportament. Si pagues impostos a temps, tens una bona puntuació,
6: vale,
7: si acumules multes o critiques al govern o tens determinades conductes, baixes punts, vale? I després aquesta nota serveix per a decidir si pots, per exemple, accedir a unes ajudes per al col·le, obtindre un préstec o fins i tot viatjar, ¿vale? Com un gran hermano digital.
6: Però això està és prohibit, no?
7: Està prohibit.
6: Ah, val. Jo dic, ostres, no. Dic que això s'ha provat com a positiu per a fer-ho, de què estamos hablando.
7: No.
6: Val.
7: Que això, per exemple, si es donen compte que n'hi ha una ferramenta o alguna empresa
6: com
7: hi ha un,
6: hermano, sí,
7: hi ha un gran hermano digital,
6: bueno,
7: no? Pues bueno, este tipus de ferramentes, lo que diu la llei de l'Estat, és que bueno, pues l'empresa podrà tindre una multa de milers i milers de...
6: Jo sempre pense que està molt bé posar aquest tipus de lleis. Jo crec que són essencials, que són molt necessàries, però, com sempre, el problema serà el control. Quants recursos es posen per a controlar, per a fiscalitzar les empreses, per a veure si es compleixen o no estos requisits, o si estes lleis, o... És que ahí sempre és on fallem, sempre és on fallem, perquè no hi ha recursos suficients per a dur a terme aquest tipus de lleis. Volem què és el que passa.
7: Sí, i que de vegades n'hi ha que posar, pues, igual que està l'inspector d'Hisenda, no? Pues estarà l'inspector d'IA, que tindrà que controlar tot aquest tipus de coses, per supost. Clar. Si hi ha un professional que faig això. Sí.
6: Encara que siga una IA la que ho faça. Bé, i el papa, què diu el papa?
7: I el papa, bueno, el papa...
6: Una cíclica de IA, molt bé.
7: De 130 pàgines.
6: Bueno, o sea... Bueno,
7: que Arial 11.
6: 130
7: ¿vale?
6: pàgines.
7: Word de Arial 11.
6: Dos hores d'audio.
7: Ja està així?
6: Cíclica.
7: Ja està així? Ho estarà vinguent, no?
6: Qui? El papa no, si no està, no ha vingut. Avui no ve. Avui no ve, ves dimarts.
7: La seva secció, quin dia és?
6: No, encara no, és la setmana que ve, no?
7: Que no, que és esta setmana.
6: El que diria jo, esta setmana. Ves-te'n bueno. A la copa i pregunta, jo què sé, això és la ser.
7: Bueno, la sorpresa ha sigut que el mateix dia que Espanya aprovava esta llei, el papa Lleó XIV presentava pues això, la seva primera encíclica i ja el dic que 130 pàgines. Bueno, el primer que diu és que la IA no és neutral.
6: Mira.
7: ¿Vale? Lo primer que diu ell és que la IA no és neutral, que és una ferramenta i que el papa recorda que darrere de cada algoritme hi ha persones que han programat, empreses que han entrenat i interessos sobretot econòmics, que han dissenyat aquest tipus de ferramentes. Per tant, sempre hi ha valors i decisions humans darrere. També adverteix que la IA ha de servir per ajudar a les persones i no per a substituir-les, que és del que parlem nosaltres cada dilluns en esta secció. Què més diu? Que cal desarmar la intel·ligència artificial de les lògiques del domini, control i execució. És a dir, evitar que es convertisca en una ferramenta al servei només de el poder o de beneficis econòmics, no? Que estiga a l'abast de tots, que estiga a la mà de tots. I després que diu que és un risc un risc que oblidem és la deshumanització, no? Tot el que es compartís, que pareix que s'estiga deshumanitzant, pues ens passen els vídeos, ens passen els textos, que pareix que ja la capa humana no estiga darrere, no? Bueno, i per això ell defensa una cosa que evidentment jo compartís totalment, és que necessitem educació, necessitem més pensament crític, més filosofia, més creativitat i més capacitat d'analitzar. I, bueno, no sé, jo crec que els dos han arribat en un molt bon moment, no? Tant sí, l'Estat com el Papa, parlant de els dos tenen raó. I per un costat el govern diu que necessitem lleis i per l'altre el Papa diu que necessitem consciència i probablement els dos pues, tenen raó en este cas.
6: Podria ser que no sé si arribarem a veure unes lleis amb consciència. Que de vegades se'ns oblida.
7: És que això hauria de ser sentit comú, però com...
6: Sí, bueno, però si hi ha que regular, se regula. No passa res. Que el sentit comú regulat estaria molt bé, també.
7: També.
6: Clara Soler, moltíssimes gràcies. I després te dic si ve el papa demà o no, val?
7: Vale.
6: Gràcies.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
1: El Laval Dalbay de la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomed, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos, queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomed, tu distribuidor de confianza.
2: Bricochimo
3: es ferretería,
2: es iluminación,
3: es baño y fontanería,
2: es menaje y pequeño electrodoméstico,
3: es ropa laboral,
2: es cercanía, asesoramiento y confianza.
3: Bricochimo, Avinguda Almach 65 de Ontinyent.
2: Bricochimo,
3: más que una ferretería, una solución siempre a mano.
4: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
5: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. GaneshEcléctico.com.
6: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
7: Ja el tenim així, ja està amb nosaltres, ja estem en la recta final d'este Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida, d'este primer de juny de 2026, i apareix per la porta Jesús Insa. Hola Jesús, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia, sí estic.
7: Com estàs?
8: Fenomenal.
7: Sí,
8: Encantat.
7: Mira, he de dir una cosa que mai he dit, però sempre que ve Jesús, fa molt bona olor, Jesús. És que sí,
8: ah, sí?
7: I deixes així, és que deixes així, clar, i així que ja ha fet calor este cap de setmana, que avui també i tal, i està com carregat, que de vegades pareix això una classe de cou, saps? I arriba Jesús i mira, pues olora molt bé.
8: L'ambientador.
7: Exacte, no?
8: Que tiraries en la classe. Doncs fíjate, és una cosa que em diuen en molts llocs, eh?
7: Ah, sí?
8: Així és que al final m'ho crec. Sí, sí, faltaves per dir-me-ho tu.
7: Pues tio, és que és de veres.
8: T'ho dic en sèrio,
7: eh? Jo que en els olors que...
8: Sí,
7: que...
8: Sí.
7: Que tinc molt bona... Tinc sensibilitat per això.
8: Doncs m'alegra saber-ho,
7: sí,
8: perquè a més ja vinc un poquet acalorat, o sigui que...
7: No es nota.
8: El que porte posades...
7: No es nota, no es nota. ja encontraràs el truco que tens.
8: Sí,
7: sí, ja, truco, si no, no. Bo, què escoltem avui? Quina és la playlist?
8: Doncs mira, avui hem començat el mes de juny, com estaves dient, és el mes en el que arriba l'estiu, oficialment,
7: sí.
8: Per fi. I clar, amb este temps... Qui no està pensant ja en les vacances? Les vacances que pot agarrar en juliol o en agost.
7: Jo estic pensant en les vacances des de desembre.
8: Doncs bé, però en qualsevol cas, el que diguem,
7: sí.
8: O sea, sempre, però ara ja que s'arrimen, doncs hem preparat la maleta,
7: sí.
8: I en escapar-se a un bon hotel per a disfrutar-les.
7: Molt bé, molt ben tirat, sí senyor.
8: Així que més que menys que dedicar avui el nostre temps, avui que iniciem juny, a cançons que parlen, que tenen com a protagonistes hotels.
7: Que bé, que bona idea. Sí, sí, perquè ara que dius, és que has dit hotel i m'han vingut cançons al cap, no sé si són les que portes, però...
8: Probablement, sí, per lo menos la majoria d'elles. Ara, que és important també, si pots reservar-lo temps arrere, no esperar-te que arribi juny.
7: Sí, no, perquè ara ja... Si fa un mes...
8: És més possibilitat de poder-ho reservar bé, més econòmic i tot això.
7: Efectivament, no, perquè no feu com jo, que jo vaig sempre a empreses i després pues no me'n vaig a ningú lloc perquè és caríssim tot. Però bo, anem a per aquestes cançons d'hotel. Vinga, va, Jesús.
8: Doncs anem a començar amb Eagles i aquest tema que tot el món recorda, de l'Hotel California, del disc del mateix títol, que és el cinquè treball del grup. I, bueno, és una cançó que té una duració molt, molt llarga.
7: Sí.
8: Dura més de 6 minuts.
7: Sí, sí.
8: I en els anys 70 les cançons no se volia que duraren molt més de 3 per a les emissores, en les emissores de ràdio.
7: Mm.
8: Però esta duplicava la duració, com diguem. I, bé, comença amb una intro d'un minut sencer i tanca amb un solo de guitarra de 2 minuts. O sea que en mig és on tenim el que és la lletra del tema. Així que, bé, anem a començar escoltant-la ja on comença la cançó, Hotel California, el primer hotel d'avui.

0: cual es una cançó mítica, mítica.
1: I això és la primera paraula que se li pot adjudicar i després altres que tinguen el mateix significat endavant.
0: Correcte.
1: La veritat és que sí. I fixa't que el propi grup es va estranyar de que sonara tan i tan bé i amb tant d'èxit en les emissores de ràdio per lo que diem de la duració,
0: sí.
1: L'acceptació que va tindre.
0: Sí, sí, sí.
1: I este hotel representa, segons dia el grup, la part oscura del somni americà, els excessos de la fama i la decadència de l'alta societat de Los Angeles, de la que el propi grup Eagles formava part.

0: Qui no coneix esta cançó?
1: De les generacions
0: de les generacions nostres, jo crec que tot el món, no? Encara que no t'agrade, dona igual, però que l'has escoltat segur.
1: Sí, sí, això és evident.
0: Evidentment, evidentment. Els Hotel California, el primer dels hotels.
1: El primer dels hotels, el segon.
0: Sí, vinga.
1: El Heartbreak Hotel de Sissy Cats.
0: Home, home,
1: ahí venim a Sissy
0: home,
1: Cats,
0: Sissy Cats,
1: també la vam escoltar molt en els
0: favor.
1: Anys 80.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: És la cançó que té el mateix títol d'una altra d'Elvis Presley, de sí. l'any 56. No és una versió d'aquella cançó. Pertany al seu segon disc, LP, titulat Welcome to the Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats.

0: Com sonava... Com és el so dels 80? Este.
1: Sissicats.
0: Este, Sissicats.
1: I a més, si et fixes, es recorda la música de Modern Talking.
0: Sí, totalment, totalment.
1: Perquè Dieter Bohlen, que és el rubio del duo Modern Talking, és qui va descobrir en un concurs de talents a Sissicats i la va produir amb esta i altres cançons.

0: 80.
1: Claro, ballable 100%.
0: Brutal.
1: Fija't, Caroline Catherine Miller és el nom d'ella, però es va quedar d'acord en que reduïren el nom perquè
0: tenia tota
1: aquesta retaïla per triomfar i van posar les dues inicials, Sisi i Catch, que és atrapar, per a que t'atrapara.
0: Molt bé, molt bé.

0: Doncs hem passat per l'hotel Califòrnia, estem i hem passat també per l'hotel que proposava Sissi Cats,
1: sí.
0: I continuem d'hotels.
1: Sí, d'hotels que, si fixes, de moment, bueno, els temes que tracten aquests hotels no són així molt convenients. Nostalgies,
0: correcte,
1: cors trencats. I em sembla que el que queda encara és igual. Encara
0: ah,
1: que
0: sí?
1: Busquem un hotel, el que volem és que tinga bones prestacions i molt bons servicis i ens deixa bon record, però
0: tal, tal qual, però bon.
1: Què li anem a fer? La música és així.
0: Els músics són així. A quin hotel anem?
1: Ara se n'anem a un hotel del que no coneguem el nom, però sí que anem a conèixer l'habitació, perquè el tema es titula Quarto de Hotel.
0: Ah.
1: I és d'una de les bandes en espanyol més importants de l'actualitat que ompli estadis per tot el món, ni més ni menys que Morat.
0: Home...

0: Fixa'm que jo puc dir que he arribat tard a Morat.
1: Sí.
0: Sí, he arribat tard.
1: Bueno, encara pots agarrar-te, no?
0: Sí, si estic fent un poc d'escoltar cançons seues i tal, però crec que és un dels grups que al que jo he arribat tard.
1: Sí, doncs lo que diem, no, que està el de Si l'Eix és bona.
0: Exacte, o sigui, té raó.
1: Precisament el que estàvem dient, un grup molt influent i molt ben considerat. Esta cançó, El quarto d'hotel de Morat, és un tema que en principi va néixer per a posar música a una història d'amor i reencontres prohibits per a la pel·lícula El secreto de l'orfebre, i s'inclou en el seu cinquè àlbum titulat Ja és mañana, de l'any 25, o sigui que és
0: l'any passat.
1: Prou recient, sí.

0: Saps què em passa? Vaig a confessar-me, Jesús.
1: Confessa.
0: Que hi ha moltes vegades que jo escolte Morat, ara, per exemple, esta cançó, l'estàs escoltant i dius, està en el límit de tindre una veu molt reggaetonera, encara que no... L'estil de música no és reggaeton, evidentment, és pop-rock, però ell, o la producció d'esta cançó, per exemple... Té eixe efecte en la veu que no arriba a l'autotune, però pareix
1: sí,
0: que sí.
1: No, és de veres.
0: No. I a mi...
1: L'autotune, des de luego, el tens claríssim en seguida quan està.
0: Sí, està clar. Que... Sí, però té ahí...
1: Però tu vols dir que està molt en la frontera,
0: té
1: no?
0: Té un matís ahí que dius...
1: No sabries dir a on comença i acaba una cosa i l'altra.
0: Correcte, correcte.
1: A mi el que m'agrada molt és la sonoritat.
0: És bona, és molt bona. Té tota la raó, té tota la raó. Va, estàvem en el quarto d'hotel de Morat. A on anem ara?
1: Ara anem a un altre hotel que, bé, és un hotel dolç, perquè és un hotel amb el que Joaquín Sabina es va convertir en un fenomen de masses absolut a Espanya i Latinoamèrica en l'any 87.
0: Sí, senyor.
1: Ahí és on em va enganxar a mi també.
0: Sí, no?
1: En aquell moment, sí.
0: Que bo.
1: Estem parlant d'una cançó que li dona títol a aquest disc també, en el que està incluïda, que és Hotel, Dulce Hotel.

0: Hotel Dulce Hotel, Hogar Triste Hogar.
1: És curiós, la paradoja, és de veres. Pues mira, va vendre més de 400.000 còpies en aquell moment d'este àlbum, en el que també estava aquesta, per a mi, fantàstica cançó, però molt també, si estàs malament, no te
0: la passes, no te la poses, no?
1: I s'ha de Así estoy yo sin
0: hombre,
1: ti.
0: Hombre,
1: és una, és pura poesia, la veritat, i una melodia extraordinària. I en esta cançó, bé, pues tenim Llençols de Seda, Noces de Mel de Cap de Setmana, Maletes Sense Roba i El Desamor, també molt present en la música de Sabina, que apareix per qualsevol costat.
0: Sabina.
1: Això, això mateix.

0: és un Sabina amb una veu neta, saps?
1: Sí, jo t'he de dir que a mi Sabina m'agrada més quan més arrere me'n vaig en el temps. Sí, la veritat és que sí.
0: Jo tinc ahí... És de veres que en l'última etapa seua no tant, no m'agradava molt la veu, eh? Però tampoc m'acaba d'agradar esta. Vull dir, jo crec que en el mig és on me quedo jo.
1: Tindries algunes cançons en les que trobes que està en ixe punt mig?
0: Sí. No sabria dir-te ara una concretament, però crec que quan va fer la 19 dies i 500 noches en directe la primera vegada, per ahí anava.
1: Encara no estava ni en un extrem ni en l'altre.
0: Exacte. I ahí jo crec que té un color de veu que m'agrada molt.
1: Doncs a mi aquestes cançons dels 80, sí, les melodies, m'encantaven, la producció també, per supost, i la seua veu.
0: Sí, senyor.

0: El Dulce Hotel de Sabina. I ens queda un hotel, no?
1: Sí, mira que es poden treure temes, per a fer llistes de cançons.
0: Sí, tio, és brutal.
1: Però que m'ho diguen a mi.
0: No, no, tu ja tens, tu tens un màster en això, saps? T'està convertint en un mestre de trobar...
1: Sí, m'estic sorprenent a mi mateix.
0: Imagina Jesús ahí en sa casa. A veure, sí. Què fem, què tal? Mira, hosti, l'hotel, anem a buscar cançons. Clar. I pum.
1: I mira que n'hi ha temes.
0: Sí.
1: Doncs anem a acabar amb una cançó, si totes les que hem escoltat estan molt bé. Esta jo crec que és el remat final, perquè es tracta del Blue Hotel, un hotel també nostàlgic, per lo que diem, de Chris Isaak.

0: Chris Isaac. Mira, un altre record desbloquejat, saps?
1: Tu vas desbloquejant cada setmana un poquet.
0: Sí, sí, sí. M'estàs ajudant molt. Gràcies, Jesús.
1: És un tema que t'atrapa per el so de la guitarra, eh? Sí. I el crit melancòlic de Chris Isaac al cantar, que va ressuscitar el so del rockabilly del 50, però donant-li un bany d'oscuritat, un ressò i un misteri modern que va batejar com rock noir.

0: records. Que bé. Mm-hmm.
1: Doncs sí, pues com dèiem, el blue entès en el sentit britànic com sinònim de tristor i melancolia.
0: De tristor, no?
1: Sí, d'ahir el gènere del blues.
0: Pues és de veres que tots els hotels que hem parlat no, sí, no són molt alegres,
1: ningú
0: eh?
1: Ningú no parla i ni conta ninguna història de lo bé que ho van passar.
0: Exacte,
1: de les vistes que teníem al mar i del sol que pegava.
0: No, no, eh?
1: De tota manera, bueno, els que reserven els nostres oients, el supòs que es donen aixòs bons resultats que tots, quan reservem un hotel, esperem trobar.
0: Per favor. Doncs amb Chris Isaac arribarem a les 2 del migdia. Jesús tornarà el pròxim dilluns amb una nova playlist i ja veurem el leitmotiv que ha trobat, efectivament. Jesús, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: d'aquesta manera arribem a les 2 del migdia i a això arriba a l'hora 14 amb tota la informació nacional i internacional i després arribarà Tomàs Marín i Carmen Úbeda amb les notícies de proximitat amb l'hora 14 on tinguem Vall d'Albaida. Nosaltres tornarem, com sempre, demà a les 12:20 amb més coses, amb més actualitat, amb més propostes, així, a la SER. I recordeu...
1: Sigueu bones persones.
0: Adeu, fins demà.

0: Una escena que ha tingut una protagonista molt especial, Blanca, la primera bebè nascuda al nou hospital. Va vindre al món el dissabte 30 de maig, a les 10 de la nit, el mateix en què el dia en què es van obrir les urgències generals, maternitat i també pediatria.
1: Els seus pares, Elena i Jordi, es troben en bon estat i han rebut la felicitació de l'equip sanitari que ha volgut compartir amb ells este moment històric. Elena ens ha acompanyat al nostre Hoy por Hoy.
2: Sí que de veres que... Pues el nostre redor sí que feia així la broma de dir, mare meu, encara si deu, sereu els primers. Nosaltres, va, home, també tenia que ser molta coincidència per ser els primers. I així, ha sigut els primers. I damunt el meu home, que se gira un poc més preservat, diu, quan tinc aquí jo les fotos...
1: Les noves instal·lacions de maternitat destaquen per un model centrat en la humanització del part i en oferir un entorn més modern i confortable per a les famílies i els nadons. El pare, Jordi, també molt content.
3: Tot superbé, la xiqueta va néixer molt ràpid, Elena, la seva mare, Elena Sand, està superbé també, i nada, simplement agrair-li a la gent, a tot l'equip de ginecòlogues, de matrones, d'enfermeres, perquè s'han portat super, super bé nosaltres.
0: Com no, donar l'enhorabona a la família Martí Sanz. Si parlem del nou hospital, el projecte ha suposat una inversió que frega 73 milions d'euros i al llarg d'este dia s'ha posat en funcionament al complet, després de traslladar durant tot el cap de setmana els 12 pacients que quedaven ingressats a l'antic edifici.
1: El nou centre incorpora millores importants, com ara dos quiròfans més, fins a arribar a 5, a més de duplicar els paritoris, els punts d'urgències i les consultes externes. Àngel Torregrossa, director de l'hospital, també s'ha atès avui a les portes del mateix.
4: L'apertura va ser realment el dissabte, van fer el trasllat de les persones que estaven ingressades en l'antic hospital per a poder obrir aquestes dependències. El personal estava ja escrit, havia personal allí per poder fer la transferència. En principi teníem unes hores per poder fer la transferència en tranquil·litat i va ser en menys temps i no van tindre ninguna incidència.
0: De la sanitat a l'educació. La vaga indefinida del professorat valencià entra ja en la quarta setmana sense acord entre sindicats i conselleria. La reunió d'ahir va acabar sense avanços i les posicions continuen molt allunyades.
1: Els sindicats STEP, UGT i Comissions Obreres rebutgen la proposta d'un augment salarial de 200 euros bruts mensuals de manera progressiva fins a 2028 i exigeixen una millora més ambiciosa. Eixe augment salarial dels 200 euros. La conselleria, per la seva banda, dona per tancada la negociació salarial i proposa continuar el diàleg en meses sectorials sobre plantilles, ràtios i inclusió educativa.
0: Ja sabeu, segur que ho han vist, l'atenció va ser notable al llarg de tota la jornada. Sis representants sindicals es van quedar dins de la conselleria després de la ruptura de les negociacions i van haver d'abandonar l'edifici de matinada. A l'exterior, desenes de docents es van concentrar en suport.
1: A més, s'investiga un incident amb un agent de la Policia Nacional després d'un vídeo on es veu una empenta a una manifestant. S'ha obert un expedient disciplinari i la dona afectada ha presentat denúncia. La delegada del govern s'ha reunit amb els sindicats i ha demanat mantindre les mobilitzacions de forma pacífica. Fran Moya és membre de l'Assemblea Comarcal de Docents.
5: Estem molt, molt, molt enfadats. Nosaltres considerem que fins ara ha sigut una protesta pacífica i que en el cas del mínim tall que va haver ahir de la carretera en València, doncs la resposta per part d'eixe suposat servidor públic va ser totalment desproporcionada.
1: Finalment, la mesa sectorial prevista per avui no s'ha pogut celebrar per falta de quòrum després de l'absència dels sindicats que mantenen la pressió sobre la conselleria.
0: En clau comarcal, el conflicte de la vaga del professorat valencià està tenint un fort seguiment i és que diferents municipis i institucions han mostrat suport a les mobilitzacions de la comunitat educativa. És el cas de Montaverner, on l'Ajuntament, governat pel Partit Popular, ha expressat també el seu posicionament favorable a les reivindicacions del professorat.
1: L'alcalde Jorge Boluda, junt amb la regidora d'Educació, va mantindre una reunió amb l'equip directiu del Col·legi Doctor Esplugues per conèixer de primera mà les necessitats del centre i escoltar les demandes de la comunitat educativa. Segons el consistori, la trobada va servir per reforçar el compromís municipal amb el centre i amb la millora de l'educació pública.
0: Paral·lelament, la mobilització continua activa a escala comarcal. L'Assemblea Docent de la Vall d'Albaida realitza avui diferents accions de protesta, com piquets silenciosos als centres educatius amb les mans pintades de blanc, així com un desplaçament a València per participar en les concentracions davant la Conselleria d'Educació.
1: A més, avança l'Assemblea Comarcal al Col·legi Martínez Baix d'Ontinyent, prevista a la vesprada. Aquí el professorat analitzarà l'estat de la vaga i coordinarà les pròximes accions de mobilització a la comarca.
0: I si parlem de l'àmbit educatiu, cal centrar-nos, com no, en les proves d'accés a la universitat.
6: Estic nerviosa, bueno, estem tots molt nerviosos perquè al final queden res ja 4 o 5 dies i és veritat que sents pressió perquè al final estàs jugant en uns exàmens el teu futur i al final són

0: extraña.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en Nacer.
2: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. Primer dia del mes de juny, primer dilluns de juny. Una jornada en la que hem superat en alguns punts de la nostra comarca els 34 graus de temperatura. Després, doncs, coneixerem quina és la previsió per a les properes hores i propers dies de la mà del nostre meteoròleg, que, com sempre, ens manté informats en els diferents espais d'informació de ràdio on tinguem Cadena Ser. Dit això, anem a per uns consells i, de seguida, donem la benvinguda al convidat d'aquesta vesprada de l'entrevista. Anem a parlar amb l'alcalde de la Pobla del Duc d'un tema, doncs, que preocupa als veïns i veïnes i a totes les forces polítiques del municipi. De seguida el saludem. Abans, uns consells.
4: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
5: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
6: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.

0: L'Ajuntament de la Pobla del Duc ha aprovat per unanimitat una moció institucional per reclamar a la Generalitat Valenciana l'execució urgent de la futura residència i centre de dia per a persones majors, una infraestructura considerada clau tant per al municipi com per al conjunt de la comarca de la Vall d'Albaida. Per parlar d'esta reivindicació, de la necessitat de noves places assistencials i de la situació actual del projecte, esta vesprada ens acompanya Vicent Gomar, alcalde de la Pobla del Duc. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada a tots. M'esteu.
0: Molt bé. Alcalde, què suposa per a la Pobla del Duc l'aprovació d'esta moció institucional per unanimitat?
1: La veritat és que era un reconeixement de tot el poble, de tots els seus polítics, de que la necessitat imperiosa de que este projecte segueix que vagi endavant, val? Si vols explicar un poquet el que és el sí. projecte en si, no? El sí. projecte naix en 2021, on l'Ajuntament de la Pobla inicia un procediment per a entrar en el famós Pla Convivint, on hi ha, en principi, una residència així comarcal, val? Per la Pobla del Duc. En aquest moment, nosaltres fem

0: implica que van tenir que modificar tots els projectes, van tenir que modificar tota la projecció que hi havia, i a través de les indicacions de la mateixa Generalitat pues van passar d'un pressupost, no recordo mal, que eren uns 9 milions d'euros, a els 19 milions que està ara mateix reconeguda aquesta inversió. Val? Tinguem la viabilitat tècnica aprovada per part de la Conselleria, vam fer diverses reunions, i un moment, poc el que estem fent és, ara ja que ho tinguem tot, que l'Ajuntament ha fet la seva feina, que ha treballat, que ha fet el projecte, que ha fet el que tinguem l'espai, els terrenys, ara ja queda que la Conselleria complisca la seva proposta, la seva, i que fiqui ja en el pressupost una dotació econòmica per intentar ficar endavant aquest procediment. Val? És molt simple. Nosaltres estem veient els datos que ens dona la realitat avui dia a la Vall d'Albaida. Són molt simples. En aquest moment, en València, en tota la província de València, n'hi ha 49.000 places de residències pendents d'adjudicar, i concretament en la Vall d'Albaida, la nostra Vall d'Albaida, n'hi ha quasi 2.000 places en llista d'espera. Vale? Creiem que és una necessitat, una cosa que urgeix, i no és un tema partidista, és un tema que tots els grups polítics de la Pobla del Duc estem totalment en línia en aquest aspecte, i simplement reclamem, i l'important que reclamem a la Generalitat, que ja que estan preparant els pressupostos d'enguany, ho han fet també a través de la mesa de la Generalitat, que tinguin en compte este projecte, que el doten de pressupostàriament, i que sigui una realitat, perquè és que, insistís, no puc esperar més, perquè la Vall d'Albaida anem envellint tots, i la Pobla és l'únic poble que realment ha fet tots els deures, per dir-ho així, i tinguem totes les... Tinguem terrenys, tinguem projecte, tot a càrrec de l'Ajuntament, per cert. I en aquest punt nosaltres ja no podem, o sigui, ja és qüestió de que la Conselleria fiqui en marxa i que aquesta infraestructura sigui una realitat.
1: És a dir, com tu has dit, Vicent, fins a vos, on vosaltres podíeu actuar, heu actuat,
0: Exacte.
1: heu comprat els terrenys, heu fet s'ha
0: S'ha
1: fet
0: fet
1: el
0: l'avant projecte.
1: s'ha fet el projecte, ara falta que la Generalitat Valenciana fique els milions damunt la taula i
0: Exacte.
1: comencen a construir la residència i centre de dia, no?
0: Hi ha dos detalls que són importants. Primer és que a principi de l'any passat, vale, la Conselleria va considerar que un augment de places en aquesta residència, per dir-ho així, van passar de 120 a 180 places, vale, amb la qual cosa vas haver de refer tot el projecte. I després un aspecte important que també m'ha recomanat la Conselleria és que la seva visió és fer una espècie de col·laboració público-privada en el tema de la construcció i la gestió. Vale? En aquest punt, nosaltres, evidentment, creiem que la millor forma de ficar endavant aquest projecte és un projecte públic, que la gestió pública té que ser per davant, i fiquem damunt la taula que estem oberts a qualsevol aportació. Vale? Simplement és dir, l'Ajuntament de la Pobla ha fet la seva feina, ha fet els seus informes, ja no puguem com a Ajuntament fer més, simplement, insistisc, han presentat aquesta moció conjuntament en tots els partits polítics, PSOE, PP i Compromís de la Pobla del Duc, que estem d'acord en que la Generalitat pues, sí que seria que fiqui aquest projecte damunt la taula, perquè és un projecte que va beneficiar ja no a la Pobla, sinó a tota la Vall d'Albaida, i damunt és una necessitat que cada volta és més urgent.
1: Sí, perquè actualment hi ha moltes famílies, no?, que han de buscar plaça per als seus familiars fora de la comarca, no?
0: Exacte, i a més, durant el temps que estiguin fora o durant el temps d'espera on li s'assigna una plaça pública, estan pagant places privades, amb la qual cosa és una despesa molt important per a les famílies. I cada volta estem donant compte que va ser un poc més. ¿Vale? Ja t'he dit, aquest és un centre modelo, un centre molt ben dissenyat, ¿vale?, per a les 80 persones en residència, i si no recordem mal, són 80 en centre de dia, i com la qual crec que és un tema interessant. També és de veres que nosaltres com a Ajuntament hem cedit un terreny, en este cas, no suficientment gran per a poder albergar estos serveis.
1: Heu mantingut reunions ja i contactes amb residents amb la Generalitat Valenciana
0: Sí, és
1: sobre...
0: continu. O sigui,
1: Sí.
0: estem reunint-nos de direcció general, ens està explicant això, doncs el tema de que estan mirant el tema de la col·laboració público-privada, però clar, nosaltres el que vull dir és que ja en este pressupost tinguent en compte